0: Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
6: I quan són les 11 i 5 minuts del matí, nosaltres continuem en directe aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès aquest divendres 17 de juliol. Ens quedem amb el Coque Maya i aquesta cançó, Me dejó marchar.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Nos encantan esas promesas que vuelan, pero también nos encanta recuperarlas en el baúl de Alicia. Sacamos del baúl hoy, atención, solo cosas buenas. Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
1: Buenos días, Nuri. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Alicia. ¿Qué tal?
1: ¿Com esteu?
0: Nosaltres...
2: M'agrada molt el recollit que portes avui, Alicia.
1: Sí, sí.
0: Ve molt peinadeta, no? A mi m'agrada el vestit.
2: El vestit també és molt xulo, sí.
1: Gràcies.
2: Molt veraniega, molt veraniega. Sí, sí, home, és que estem a finals de juliol, pràcticament dia.
0: Que fa molta calor. Tenim ganes de vacances ja, eh? Moltes ganes.
1: Estem més morenets ja, amb una mica que ens ha tocat el sol.
0: Sí, la calor, la calor. Doncs res, Alicia, anem a repassar una mica aquellos maravillosos tiempos.
1: I la plaga. Tu t'acordes de la plaga? Us en recordeu?
0: Sí.
2: I tant, ja, aquesta cançó li agrada, Núria.
0: Sí, a mi m'agrada molt perquè té molt de ritmo. Ahí viene la...

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Radio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
2: A casa, la feina i al carrer.
3: Quan anem de festa o al tall.

Me'n record dels dies que coïen mal de sa son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de sa guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava

jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre a de ves les 7. Però si encara plovia quedàvem a romandre sol a menguar i pensàvem si es dura de ploure farem una sortida a cercar caragols. O vinirem de casa pels garrovers de prop

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
5: Ràdio Montornès, éxitos encadenados.
6: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: esdevingui allò quotidià en la vida. Cridem junts, que podem amb tot. I tot fluirà davant les nostres mirades.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: You.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats.
1: De nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien

0: I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus,
1: verds turqueses, òxids i vermells.
0: L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals.
2: Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: nostra.
1: Més. Ràdio Montornès sempre dona més.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Radio Montornès en aquesta edició 18 de juliol de 2026. És dissabte i aquí estem de nou, el Miquel Zafra i la Núria Catxan. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Doncs encantats de tornar a compartir aquests millors moments de la setmana. Anem al lío, que tenim molta feina i avui tenim molt contingut. Començarem amb la Esther Bello. Aquesta setmana hem parlat dues vegades amb la Esther, però ens quedem amb aquesta, que ens feia referència als casals de vacances municipals que van tornar a fer propostes pensades per gaudir i per compartir un espai. Per primera vegada, el casal de lleure i el casal esportiu es junten i això és el que ens explicava l'Esther Bello. Aquesta setmana ens ha visitat la Eva Ruth González i ens parla dels olis de l'estiu. Realment hi ha olis essencials per l'estiu? Ja sabeu que durant la setmana s'ha celebrat el Dia del Carme, el Dia del Carmen. Todas las Cármenes celebraban su santo y Antonio Jiménez y Miriam Jiménez, presidente y tesorera de la Hermandad Nuestra Señora del Carmen, ens van visitar i ens van parlar de les activitats programades per aquest cap de setmana. També hem convidat a la Carmen Balcells, és la farmacèutica de Montornès, i ens parla de la dieta tipo. Què és una dieta tipo? I què podem fer amb la creatina? Per què serveix i qui la pot prendre? I també el magnesi. De tot això parlem amb la Carmen Balcells. I José Luis Cano nos trae cine, estrenos, novedades y también noticias. Todo esto hoy aquí en las mañanas de Radio Montornès. No marxeu massa lluny i quedeu-vos amb nosaltres. O sí, podeu marxar i escoltar-nos mitjançant l'app o a través de la radio.montornès.cat. Us diré que avui és el Dia Internacional de Nelson Mandela, el Dia de la Vaqueta Marina i el Dia Mundial de l'Escolta. Avui, també, 18 de juliol, és Sant Arnulfo i Sant Federico. Que tingueu un dia meravellós i que gaudiu també tots els que celebreu aniversari o d'altres festivitats. Per molts anys i felicitats! Ja sabeu, ens podeu escoltar els 91.2 de la FM a la app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. I a la nit de 1 a 3 de la matinada també ens trobareu al territori nocturn. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. I parlem amb el David Torres. Bon dia, David.
3: Bon dia. Pel que fa avui, el cel dominarà el sol i apareixeran alguns núvols a punts del litoral que es repetiran a últimes hores i el vent serà fluix de direcció variable durant el matí i a la tarda del sud amb cops moderats. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Pardos. La trobeu al carrer Palau d'Ametlla 17 a Montornès del Vallès. Demà diumenge, farmàcia Moreno a l'avinguda 11 de setembre, número 38. Recordeu, per qualsevol emergència, el 112, el 061 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572-1110.
4: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxan i Miquel Zafra.
1: Els casals de vacances municipals tornen amb noves propostes enguany, pensades, com sempre, per gaudir, divertir-se i aprendre amb activitats esportives i de lleure i lúdiques. Ja estem aproximadament al meridià dels casals de vacances que l'Ajuntament organitza cada estiu. Ja sabeu que encara queden uns quants dies fins al 31 de juliol i avui volem parlar amb la tècnica d'infància Esther Bello per saber una mica com van els casals per fer ja aquesta valoració d'aquest meridià. Esther Bello, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal? Com estem?
5: Doncs mira, suant molt, no, avui?
1: Amb molta calor, no? Home, estem a la tercera onada de calor i això suposo que es nota, no?
5: Això es nota, els casals hem de, a més, organitzar-nos en tot això de les onades de calor, però clar, tot i així avui tenim una jornada molt xula perquè, com has dit, estem a l'Equador dels casals.
1: Ara en parlarem d'aquesta activitat, però com que és la primera vegada que parlem, m'agradaria que ens expliquessis una mica quants nens i nenes han participat en les activitats enguany.
5: Mira, aquest any han participat quasi bé 550 infants, tenim inscrits al casal de vacances.
1: Déu-n'hi-do, eh?
5: Déu-n'hi-do, sí. Ens hem mantingut amb els números, si fa no fa, de l'edició anterior. I això que la natalitat baixa, però nosaltres veiem per tot arreu.
1: Això és bo, perquè la canalla que hi ha, clar, necessita aquestes activitats.
5: Mireu, a més, sabeu que estem dins d'Estiu Enriquit, que som un dels 12 municipis de Catalunya que estem dins de tot un estudi, tot un anàlisi sí, de les activitats d'estiu. I al final el que ens porta a parlar és que tenim un casal de vacances amb molta qualitat, amb un servei públic, amb preus populars, que la població l'acull superbé i que es valora com un servei de qualitat i que és una sort tenir-ho, perquè no és a tots els municipis aquesta proposta.
1: És superinteressant. I moltes més activitats que es fan familiars dins tota la programació, no? Perquè també doncs tenim canalla amb diversitat i tot això sempre suma, no, Esther?
5: Mira, per nosaltres és molt important fer activitats inclusives i sí, això no pot ser una opció, és que ha de ser perquè sí, vale? O sigui, els nens i nenes, independentment de les seves característiques, han de poder participar a les activitats i a Montornès es garanteix això. Cap nen amb diversitat funcional s'ha quedat fora.
1: Això sí.
5: Tothom que ha fet la inscripció dins del període que tocava, diguéssim, tothom ha entrat.
1: Uh-huh. Clar, és una proposta molt àmplia, i també amb aquesta mirada amb tota la canalla, no? Perquè és inclusiva i tot això beneficia a totes les famílies del poble.
5: Clar, o sigui, penseu que a més de mirar les característiques per franges d'edat, sí? El que mirem és la característica individual d'aquells infants que necessiten, per exemple, vetllador amb ràtio 1-1, per tant, tindran una persona per ells mateixos per poder acompanyar en les activitats i que puguin gaudir del casal en la mesura que ells ho necessiten, però que puguin gaudir de les activitats igual que la resta d'infants.
1: Això és interessant, sense cap dubte. Recordem que tenim casal esportiu, que aquest any es fa majoritàriament a les instal·lacions de la zona esportiva municipal, les Bernedes, com sempre, però després tenim el casal clàssic de tota la vida, que és el de Lleure, que aquest any es desenvolupa a l'Escola Sant Sadurní i a l'Institut Vinyes Velles, no?
5: Exacte. L'Escola Sant Sadurní per què? Perquè és l'escola que té climatització. O sigui, nosaltres hem de fer una reflexió, hem dit que estem a la tercera onada de calor,
1: sí,
5: i és que jo crec que estem en un canvi que de veritat ens haurem de reflexionar tots els ciutadans i ciutadanes, perquè estem en un canvi que fins i tot ens comportarà culturalment un canvi, perquè és que fa molta calor. Per tant, jo no m'imagino uns infants fent un casal sense una escola climatitzada.
1: Clar.
5: Per tant, sort, escollim sense dormir per això, sort que la tenim.
1: Això mateix, sort que la tenim, perquè és veritat que les temperatures han pujat moltíssim, arribem a xifres que no havíem vist mai i és necessari, perquè tot i que fem o fan activitats al carrer, doncs tenir estones també per poder recuperar el cos, no? I la temperatura del cos.
5: Que volia destacar això, Núria, que tot i que ho fem a l'escola perquè hi ha climatització, intentem sortir fora, els infants volen fer coses a l'espai públic i jo crec que això també dona vida a la resta de ciutadans i ciutadanes que es passegen pel poble, veure els nens pel mercat, no? Que és com
1: I tant, i tant.
5: Montornès, fent gincanes per les places, pels parcs, no?
1: Clar.
5: I dona vida, això.
1: I tant, i jugar amb aigua, no? Que és el que toca a l'estiu, sí, totalment.
5: I jugar amb aigua, exacte.
1: Doncs, Esther, anem a allò que... La valoració, entenc que enguany és més que positiva, no?
5: Home, nosaltres esperem a aquest projecte... És el nostre projecte de l'any, eh? Vull dir, portem molts mesos treballant per fer un casal segur, de qualitat, divertit, no? Pedagògic... tant esportiu com lleure, estem en un punt de coordinació màxima i la veritat és que jo crec que aconseguim els objectius amb molta qualitat, eh?
1: Uh-huh. I ara sí, hem parlat de que estem al meridià del casal de vacances i avui teniu per primera vegada una activitat conjunta. Conjunta vol dir entre el casal de Geura i el casal esportiu. Es tracta del gran joc esportiu. Explica'ns en què consisteix.
5: Mira, Núria, nosaltres sempre funcionàvem una mica l'itinerari esportiu, l'itinerari Geura, cadascú per separadet, no? Però cada cop volem presentar-ho com un únic projecte, que és el casal de vacances. Però tu esculls l'itinerari en funció de les teves habilitats, dels teus gustos, però per què no juntar-nos, igual que vam fer la festa final l'any passat, que vam fer la Holly Party, aquest any farem una altra cosa, però a l'Equador del casal dèiem, trobem-nos i fem un dia boig d'inflables, jocs d'aigua, així que estem tots a la zona esportiva, ens hem traslladat tots els nens i nenes cap aquí, i farem inflables d'interior, inflables d'exterior, jocs d'aigua, proves típiques del lleure, esport, o sigui, és una jornada fantàstica per conviure tots els nens i nenes.
1: Doncs vull dir, ens queda la meitat d'aquest projecte que tira cap endavant i cada any, doncs, com bé ens ha explicat l'Esther, hi ha més infants, tot i que la natalitat ha baixat. Això vol dir que, com deia des de l'inici de l'entrevista, és un casal doncs, amb una qualitat que crida les famílies any rere any doncs, fer aquesta inscripció per poder gaudir doncs, d'aquest temps que tenen tota la canalla, no? Després de l'escola arriba el casal i el casal és un temps per evadir-se també una mica de tot, no?
5: Mira, és un temps per evadir-se i estar als estudis el que ens indiquen, Núria, a més, això és important el que diré, eh? Dues setmanes de casal fan que l'infant no es desconnecti tant del sistema educatiu i, per tant, l'impacte acadèmic que té el casal és gran, eh?
1: M'ho crec.
5: És important que facin aquest tipus d'activitats perquè no es desconnectin del sistema educatiu aquests nanos.
1: És superinteressant i sobretot doncs, que al final són molts dies desconnectats de la realitat, després arriba setembre i hem de començar amb la rutina. No?
5: Que... I recordem, Núria, que no totes les famílies tenen les mateixes característiques.
1: Està clar.
5: Hi ha famílies que poden marxar a vacances, però hi ha d'altres que els nens i nenes aquesta serà l'experiència del seu estiu.
1: Exactament. Això també és molt destacable. Esther, sí que és veritat que poder tenir doncs, una proposta com aquesta doncs, implica que els monitors i totes les persones que esteu implicades en aquest projecte, com ja has dit una mica de passada, treballeu durant alguns mesos, no?, per organitzar tot això.
5: Mira, realment, acabem el 31 de juliol al casal, marxem de vacances, al setembre estem fent valoració i a l'octubre estem ja dissenyant el nou projecte.
1: Sí?
5: És com una locura ficar-se en aquest projecte de casal, eh? Us haig de dir que són molts mesos de treball, d'avaluacions, de coordinacions, hi ha molts tècnics de l'Ajuntament implicats, no és només el Departament d'Esports o el Complex Esportiu i el Departament d'Infància, sinó que al final s'involucra molta gent, recursos humans, premsa, l'OAC, és que estem informàtica, estem molts departaments implicats, serveis socials, igualtat, és un projecte gros que es treballa transversalment i que al final tothom el sentim una mica nostre. Per tant, déu-n'hi-do la feinada que hi ha darrere, per 5 setmanes.
1: Molta, molta. Hi ha hagut novetats aquest any?
5: Mira, Núria, estem en un moment d'estabilitat perquè jo crec que el casal és que és el que et deia amb el tema de l'Estiu Enriquit. Hem analitzat, estem oferint una proposta de projecte de molta qualitat i el que volem és mantenir-nos. La novetat és aquesta, el gran joc i després aquesta mirada que tenim ara de l'estiu on analitzem totes les propostes que hi ha al municipi, tant d'entitats privades com de les entitats esportives i una programació d'activitats familiars, que vull que recordeu que l'Eduquem i Gaudim al juliol no tanca.
1: És superinteressant aquesta proposta, també acollir tota la diversitat i tot això ens porta a tenir aquest casal de vacances doncs, únic i necessari. I ja per acabar, acabarà el Casal el dia 31, com ja hem dit, i després hi ha també molts joves que es tiren una mica més i se'n van de casa de colònies, no?
5: Sí, després tenim les colònies de l'esplai, per això et dic, esto es un no parar, marxen el 2 d'agost, si no m'equivoco. Encara queden algunes places per si algunes persones es volen animar. Les porta de nou l'Esplai Panda, que tenen un equip fantàstic de monitors i monitores, que van de voluntaris però que les gaudeixen i que esperen també aquest projecte de colònia assistiva amb moltes ganes. Uh-huh. I bueno, i que sí, que queden una setmana després de colònies per a aquelles persones que vulguin gaudir encara més d'aquest estiu.
1: Doncs Esther, crec que no ens queda res més que gaudiu molt tots els dies que queden, que sempre és veritat que el Casal d'estiu deixa molt bons records a tota la canalla i grans amics, perquè també tenen la possibilitat de trobar-se amb gent d'altres escoles i d'altres parts del municipi i fins i tot gent que estudia fora i als estius es troben en el Casal, fan amics i això també és el gran què de tot plegat, no?
5: Amics entre els infants i entre els monitors, t'haig de dir, eh?
1: Clar, sí, m'ho crec.
5: Això també és molt xulo, l'ambient dels monitors que comencen, que tenen la seva primera experiència en el món educatiu de lleure, per tant, que l'ambient és xulíssim, que són experiències de l'estiu, que marquem l'estiu dels nens i de les nenes i dels monitors i monitores, i què més podem demanar?
1: Doncs que tingueu el que resta un bon estiu i parlem en qualsevol altre moment. Esther, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada. No sé si vols afegir alguna cosa més.
5: Res, que us desitjo bon estiu a tothom, que molta cura amb les onades de calor, eh? que la veritat és que venen fortes, però que intentem gaudir tots d'aquest estiu.
1: Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això doncs ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
2: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Orant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
2: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
2: Això l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
2: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
2: i hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
2: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
1: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
1: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
1: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
1: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1,5 sobre 5, només.
1: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
1: Mar i muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
4: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
4: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable poder veure 50 elefants allà al seu rotllo mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons. La veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda. Llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó, també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. però nosaltres com anàvem amb el tuc-tuc ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.
5: Ràdio Montornès.
6: Continguts en xarxa.
7: Propostes en xarxa.
8: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
9: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans. Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Prepareu-vos, perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi? Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona. Mariona. Cuida, noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta, només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, a pupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla de Mónica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va! Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí! Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi,

0: Comentari de la noia.
1: Ah.
2: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons. I això si no rellisco i quedo tota xopa.
0: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà el coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emperlava per les cames com una heura líquida.
2: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
0: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
2: Per fi! Ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
0: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
2: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... no sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont, encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
0: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
2: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i... I aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
3: Mariona, he escoltat bé?
0: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
3: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar. Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
2: Valga'm Déu!
3: No digueu aquest nom!
2: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
3: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
2: Jesús, ho podeu fer?
3: Ai, tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
0: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
2: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
3: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
2: I per quant de temps?
3: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
0: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
3: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
2: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
3: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
2: Aquí, dieu, marco una creu.
3: Es diu X, donzella. X, No digueu aquesta paraulota tan lletja.

0: Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts dels termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat, que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu, i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
0: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guarda el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
0: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després d'acollir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
4: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn fil per randa tot el que havia viscut des que al matí sortí de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
4: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
4: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, el mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregà entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, assegut a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anàvem passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven encaixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, sí, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
0: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al Roquet i tots dos corregueren a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tustà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
5: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidia a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquill d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina, se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Ah, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: i de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar, però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: Opas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu d'aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: Jo sí, me'n punxaré!
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el Mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll, però el Mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu:
2: Quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el Mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir:
2: Sí, m'avorreixo molt. Crec que sí que cridaré.
1: Que ets boig? Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino i jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el Mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos, que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el Mico no podia córrer, ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el Mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Fins demà!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 FM.

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode, l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o fins i tot ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Asmac Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient
1: sí,
0: de les portes,
1: sí.
0: Oi, això sempre està molt bé.
1: És un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per
1: sí,
0: anar a començar
1: endavant.
0: El programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és del 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. Vull dir, sí que ens acabarem...
1: Per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard de l'edat moderna, no, la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant i trobem que l'esclavitud a més es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que al final una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats perquè... suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic i, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens ho has dit, antiguitat, no? Relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no? Quan l'esclavitud queda més plenament... institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat, aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no? Però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península itàlica, no? Però
1: clar,
0: que també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no? Per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no? Que és com funcionava l'esclavitud a la península ibèrica medieval i moderna. No? Aquí, primera pregunta, no? Així amb metxitxa, no sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat... Pel que fa a la península ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm. Sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content. Sí.
1: I al final... Si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta activitat antiguitat tardana, uh-huh. Veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna. No? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no? Garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'imperi romà de proveir-se de persones esclavitzades doncs van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'imperi romà ja no dona.
1: I al final aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat colon s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes de vestir els mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? Estem en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o més aviat l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant, és una cosa...
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, que, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de no ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir.
1: No serem
0: adquirir, nosaltres no? Que direm que clar. No. I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes, per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i en aquest sentit contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions, a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després, la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalcades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí,
0: no
1: mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que, clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també es genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, uh-huh, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, uh-huh, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius, i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori, però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926, per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions de les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les siete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les siete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes, por la cual los hombres que eran naturalmente libres se hacen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als Usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot
1: sí.
0: Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. Uh-huh. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això posem... Això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures, per tant són lliures. Uh-huh. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Som-hi.
1: Jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però
0: okay.
1: Depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions
0: d'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat,
0: sí.
1: Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment... s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
0: Que això també és molt important.
1: Clar, això és molt important.
0: Tenim compte això també.
1: Sí, sí, però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està superada mm-hmm. en part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest, si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, mm-hmm. Tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris uh-huh. com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones mm. i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
0: Vale.
1: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà. Sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les dones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
0: Sí.
1: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
0: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
1: Clar, aquí en el tracte realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia en gran part l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
0: Uh-huh.
1: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones esclavitzades.
0: Si li talles una mà, no?
1: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
0: Hòstia, Dios,
1: i sense mans.
0: Clar, en canvi, amb unes fotes a l'esquena pots anar fent, no?
1: Sí.
0: Hòstia, és que bé.
1: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes, sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu que tens una marca,
0: diran,
1: escolta, tu...
0: Ets reincident,
1: tu,
0: no, ja?
1: Tu, d'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança de la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
0: altres motius, no?
1: Sí.
0: Això, la llunança de la terra d'origen... suposo que
1: sí,
0: escapar-se
1: el simple
0: dels
1: desig de,
0: no?
1: El desig de llibertat, no? Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava. Això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes dels amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns, un 50-50 potser,
0: vale.
1: Però en tot cas sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat, vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
0: Clar.
1: Tot i això, la duresa de la mateixa condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei, però bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
0: Vale. I llavors tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
1: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clar el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades, sense generar una conflictivitat social, no? També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona, sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
0: a la conflictivitat
1: i sobretot a les fugues, no?
0: Vale.
1: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
0: al costat,
1: la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
0: Que una persona que han capturat els Balcans...
1: Sí, ho té no, una mica més complicat.
0: També
1: es prohibeix a les persones lliures a fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no?
0: Vale.
1: Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
0: Molt bé, si et sembla, fem un break, un mini break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, però ja que et tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
1: sí,
0: que perviu a les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
1: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm-hmm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
0: O sigui, aquest matís és interessant, eh?
1: Sí, clar, això és són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
0: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
1: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península ibèrica, doncs podien venir

0: que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
1: Vale.
0: I a l'inici d'una... Crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica com va començar ella a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a l'Atenes clàssica." L'Atenes clàssica, atenció.
1: Sí, sí, sí.
0: "Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?"
1: Vale.
0: Jo crec que això representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats, a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
1: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que, com a mínim, l'alumne sabia on era Àfrica.
0: Sí.
1: Perquè ara, actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, ¿vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
0: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
1: Mhm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
0: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de la mitjana aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la caiguda de Constantinople.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de
1: Granada, no?
0: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia a l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència de la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls declarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
1: I tant que sí.
0: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
1: El 1500.
0: El 1500, sí, sí.
1: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
0: sí.
1: Com ho veieu, això?
0: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
1: Una miqueta!
0: ...sabrà que l'esclavitud a Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
1: Ojo,
0: Espanya,
1: ojo.
0: Espanya, sí. Peninsular, atenció. El 1837.
1: 300 anys després.
0: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no? Per la qual els futurs fills de les esclaves, doncs, ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, perquè es vol abolir, però hem de

0: parar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
1: Hòstia, que fort.
0: Per tant,
1: sempre orgullosos de la nostra història. Sempre,
0: marca Espanya.
1: I tant,
0: home. A què quieres que te gane?
1: A l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
0: Clar, durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Uh-huh. Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és: ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
1: És que, clar.
0: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
1: és una passada. Les xifres són
0: espeluznants. No, és fareïdor.
1: Sí, sí, sí.
0: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser l'arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la dissonadora per sobre. Perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de la moderna en el nostre territori, o una de les dates d'entrada en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... el problema... que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501. I un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió al 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui, o una qüestió que es tanqui al 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Mm. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però en el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir...
0: No era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i...
0: I continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.?
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també... quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. Uh-huh. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança,
0: sí,
1: ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més, amb una mortalitat infantil, que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques, i de fet, en alguns casos, en casos de propietaris doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: Però clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia. Per tal, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides, en alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
0: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
1: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí a vegades trobem la veu de les persones esclavitzades.
0: És molt interessant.
1: És molt interessant i, a més, tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
0: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
1: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV... es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris esclaus que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? de donar-los de cerca i captura. No? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir, és operativament
0: no dona de si, no?
1: No dona abast i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
0: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
1: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les del bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes també, el bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
0: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
1: Sí, haurem de tallar.
0: Tu mateix.
1: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
0: Vale.
1: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors destins que podies tenir.
0: Sí, sí, sí.
1: Donde habiéndose huido, hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
0: Brutal.
1: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com el, quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em, ja, si em fugo, la llibertat m'és igual, jo em vull venjar.
0: Vale. Vols acabar la història?
1: Sí.
0: Bueno,
1: de
0: no,
1: fet,
0: no tenim temps. Bueno, molt, molt, molt ràpid.
1: Sí, se'n diu, és tan astuto i mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de Azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
0: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies
1: a
0: per
1: vosaltres.
0: Aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril, nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: La poeta Maria Mercè Marçal defineix l'escriptura com a activitat vertebradora. Els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre formes poètiques.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Maria Mercè Marçal neix i passa tota la seva vida a Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell, d'on sempre es va considerar originària. La dècada dels 70 representa l'entrada de Marçal en el món literari i també a l'activisme polític i feminista, que no abandonarà mai. El 80 feu oposicions a ensenyament a secundària de llengua i literatura catalana i ensenyà a l'Institut Maragall de Barcelona. El 1985 publica La germana, l'estrangera. L'última obra poètica que publica en vida és Desglàs. Podem escoltar el poema L'ametlla amarga de Maria Mercè Marçal en el disc Crònica del cantautor Ramon Muntaner.

0: de poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: L'ametlla amarga. Junts hem menjat, fora vilers de tarda, amallons verds de la branca més alta, robats d'un or sense porta ni tanca. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esborrava amb lliçons darrere els arbres de mestres i veïns. Aquesta plana l'escrivíem ben sols, amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Esquitxada de nit, la bata blanca, i amb els dits entintats mig oblidaven el cor de l'ametlló, de l'ametlla amarga. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.

So long, sad times, go long bad times, we are rid of you. I

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
0: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem del bastó?
4: Vale.
0: Museu particular.
3: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals, el rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
3: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal, a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval, i en l'entorn dels musulmans, feien els al-Qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren podríem dir com de un jutge de pau, d'avui dels
4: pobles.
3: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
5: absolutament. El mateix cara, exacte, sí, sí.
3: Avui, no, que aquest m'ha robat mig pam, sí, sí. Que aquell no sé què, doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o si no, fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Alcadí?
4: Alcadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
3: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
4: Alcadí?
3: Doncs segurament la paraula Alcadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
4: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
3: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament,
4: sí, sí,
3: aquest bastó que se'ls entrega normalment
4: el
3: dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Per tant, tot acabaria venint lligat, no?
4: Sí, sí.
3: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
4: sí.
3: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més,
4: ja cap al
3: final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
4: Quin dispendi.
3: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. aquell símbol de poder, s'ha trencat literalment.
4: Que curiós.
3: I serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció. Més enllà de poder, també, com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arrupenjat amb un bastó.
4: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
3: doncs,
4: sí.
3: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal, no?
4: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
3: En aquest cas, sí.
4: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
3: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús, i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
4: Menys és més, està clar. És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
3: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
4: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
3: Exacte. O sigui, intrigadíssim.
4: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt, i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim, i hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit, que s'ha especulat moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
3: És un os bastant llarg.
4: És un os molt llarg.
3: No sé ben bé de quin, però...
4: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
3: En una nau espacial. Bueno,
4: sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
3: Sí, sí, clar.
4: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha bobles com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
3: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa. I es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no?, de que les dones que ho volguessin poguessin formar-ne part. I així és, en l'actualitat, no? Allò que havia d'acabar el món, no?, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no?, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
4: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també devia causar una mica de cosa per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això que passa a vegades.
3: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força...
4: Correcte.
3: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
4: Que t'ho feix masculinitat.
3: No? I hi ha com aquesta fetxanderia, no?, del que ha trencat un bastó. No?
4: Sí, també això?
3: Ostres, trencar,
4: veus que trencar
3: un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç de trencar un bastó.
4: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
3: Bé, és una comparació
4: No ens posem...
3: Jo em deixo aquí, em deixo
4: sí,
3: aquí.
4: Sí, no ens perquè... posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
3: Sembla un acudit, eh?
4: Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, millor dit, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
3: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies sí, si sí. No ho veus, o si no... Sembla general.
4: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
3: Sí, sí, digueu.
4: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
3: Ella trigava a sortir.
4: Com em coneixes. Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Bruegel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
3: Bueno, ho hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no?
4: Sí,
3: no,
4: però ja era tard, no, tots anaven no, de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu La paràbola dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia, està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art, potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocàvem les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de tractar bé la natura, no hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més. Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
3: Sí, exacte, el rei Sol.
4: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
3: Ai.
4: Se li va cangrenar.
3: Molt bé.
4: I es va morir.
3: Ah, mira, veus?
4: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això jo no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.
5: Allarga't, bastó!
0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Sense puces. Un programa pensat per tots aquells que inverteixen temps en els seus gossos.
1: Em serà molt difícil aguantar-me el riure, la veritat. És que abans de començar, Edgar, ja estic plorant.
2: Per què?
1: No sé, per la gent que tinc al costat, no puc més.
3: Tu els has escollit. Ens vas trucar perquè vinguéssim.
4: Està plorant, però no és de pena, eh? Això està passant teta.
1: Vinga, hauríem de començar, doncs.
2: Doncs som-hi.
0: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
1: Aquesta temporada volem donar veu a les activitats canines entrevistant la crem de la crem, com la Carla Mas, que ens parlarà de mushing, bicicletes i de com són els entrenaments d'una campiona del món.
3: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que és millor oblidar.
1: Cert, us hem preparat unes seccions que espero que us distreguin de la vostra gris i acomodada mediocritat. Casos que ens faran plorar i ens donaran mal de ventre. Gent no apta, famílies complicades i vides espantoses. Benvinguts a Casos de Merda.

0: Bones, Víctor. Com va la setmana?
1: Doncs què et vols que et digui?
0: Amb il·lusió?
1: Amb il·lusió, sí.
0: Amb il·lusió.
1: Amb il·lusió, amb un cas... Amb un, o sigui, amb casos de merda, no, no, és que ja no pinta bé.
0: No,
2: amb
0: la veritat és que...
2: Amb una secció que es digui així, què vols?
0: És la que li has assignat, tu.
2: Li té que anar fabulosa, la vida.
0: Havien deixat parlar, no, no capaç.
2: Mira, m'agradaria presentar-vos en Víctor. Ell ja fa 2 anys que treballa amb nosaltres abordant tota mena de casos de modificació de conducta.
0: No, tota mena no. Els que tu no vols.
1: Fa 2 anys que estic de pràctiques, sense cobrar un duro i menjant-me tot el que ell no vol, com tu dius.
2: Tampoc et facis ara aquí la víctima perquè, bueno, estàs agafant una experiència guapíssima.
0: Sí,
1: és brutal.
0: El David et paga amb experiència. Que, amb què t'has trobat aquests dies?
1: Bueno, mira, amb una de les experiències del David. Sí.
0: Una de les que el David deixa passar.
1: Sí, una família que vivia a Cardedeu amb 2 mastins que havien adoptat d'una protectora de Granada. Els mastins tenen 10 mesos i 45 quilos de bitxo, o sigui que qualsevol pot amb ells. I ens van trucar perquè els principals problemes que tenien és que són reactius amb gossos, borden a tothom que passa per allà, típic gos de jardí, llavors està tot el dia bordant, protecció de recursos amb menjar, joguines, inclús el seu espai, no? Els seus llits, quan estan els llits dels gossos, allà que no s'apropi ningú. Forats al jardí i no poden tindre visites a casa.
0: Vamos, el pack completo.
1: Tenien de tot, els gossos.
0: O sigui, i què
1: I,
0: vas
1: bueno,
0: fer?
1: Res, vam fer valoració al carrer i lo sorprenent és que després de dir-me la quantitat de problemes que tenen els gossos, obren la porta i gossos
0: sí, quan
1: cap
0: tu els
1: fora.
0: Dius, vale, anem a veure com es comporten a fora, ells obren la porta
1: i sí, del tirón, un cap a l'estació, l'altre, menys mal que no era el Bembel Centre.
2: Però com? Deslligats?
1: No? Sí, sí, sueltos.
2: Per, 2 mastins.
0: Jo crec que era
2: mastins.
0: Perquè el Víctor veiés
2: on
0: què
2: era,
0: feien.
2: Això, quina població?
1: Cardedeu.
2: A Cardedeu.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Sí, que no a un poble del Pirineu.
2: Però urbanització o alguna cosa?
1: No, estàvem molt a prop de la via. De fet, un d'ells va anar cap a la via del tren i just en el moment que li dic, oi, mira, si tu el vols portar així, a mi em sembla estupendo, però jo davant no, apareix una parella amb 3 gossos.
2: Home, poder s'acabarà el problema aviat.
1: Sí.
0: No, sí, bueno... Perquè s'acabaran amb els veïns, vols dir?
2: Es troben amb una parella, què passa?
1: Sí, aquesta parella portava 3 gossos i allà es va liar el pifòstio. Sí.
0: Buah. Total. Que tu els hi vas dir el que havien de fer, però...
1: Total, que tot no. El que jo els hi vaig dir els hi va semblar malament. No? Fer, sobretot quan entrin visites i teniu nens, aparqueu els gossos. Estem parlant
0: I els hi busqueu un espai,
1: bitxos,
0: eh?
1: No? Clar, estem parlant de bitxos que ja pesen molt, imagina't.
0: Si a sobre estan descontrolats.
1: Clar. I els hi vaig parlar de fer-li un ballat, perquè si no voleu que teniu tomaquets i teniu amanides i teniu cosetes
0: per allà menjar.
1: I voleu, clar, què vols?
0: Bueno, la qüestió és que no et faran cas, eh? Sembla
1: no,
0: a mi.
1: No, no em faran té cas
0: pinta,
1: amb res.
0: Té pinta que no.
1: El nen de 7 anys, que és el que més molesta els gossos, pues...
0: Segueix molestant-los?
1: Segueix molestant-los.
0: Fins que guanyi, fins o els que... gossos o el nen, no?
1: Sí, tot pinta que...
0: tot pinta que el gos...
1: Corretja, utilitzeu una corretja, anem a ensenyar a passejar el gos amb corretja.
2: Per la meva pregunta, tenien corretja? Com és que van obrir? Van obrir perquè volien demostrar...
1: Portaven una corretja...
0: Per dos.
1: Molt llarga,
0: ah.
1: Però pels dos, sí.
2: Però d'entrada, sí, van obrir sense corretja?
1: Obrir
2: sí, era el seu modus operandi, podem dir?
1: Sí.
0: Jo crec, no. Jo crec que volien veure, demostrar-li al Víctor quins problemes tenien els seus gossos i la millor manera va ser pues, mirar els voràs tots de cop, saps? Així, llibres.
1: Jo vaig flipar. Crec que és una de les coses més bèsties que m'he trobat.
0: Jo crec que t'hauries de posar una GoPro, una càmera d'aquestes, per anar gravant.
1: I després que faig, ho penjo...
0: Home, després monetitzes.
2: Aviam, sé que a vegades hem de veure el costat positiu de les coses, però és que és molt complicat, eh? Quan trobem aquests casos?
1: Clar, el problema és que aquí... Què li dius a la gent?
0: Adéu.
2: O sigui, entenc que el que volia és seguir fent la seva vida aquest home o aquesta família amb els
1: no sé per què van trucar. Jo sé que jo els coneixia d'abans i sé que portaven un golden que sí que és veritat que anava suelto, però clar, estem parlant d'un altre tipus de gos, aquell gos ja era més gran, llavors...
0: Sí, o sigui, el missatge seria, si truqueu a un professional per demanar consell, com a mínim intenteu seguir els consells que us dona.
2: I no
0: si
2: deixeu no... anar 2 mastinacos pel centre de...
0: No us deixeu anar en general.
1: No us deixeu anar, o sigui, no.
0: Si no teniu control sobre ells.
2: Doncs, bueno, Víctor, aviam
1: seguirem.
2: Si portes també algun dia algun cas una miqueta alegre.
0: No vegis, no canviarem per casos, no sé com... Haurem de pensar com...
1: Haurem, sí, haurem de fer una altra secció i tu donar-me casos...
0: Guais.
1: Guais.
2: Tira.
3: Sense puces. Un programa pensat per tots aquells que inverteixen temps en els seus gossos.
0: Avui, que estrenem programa, ens fa especial il·lusió tenir una gran amiga i millor persona a l'entrevista de Sense puces. Ella és la Carla Mas.
2: Benvinguda, Carla.
4: Hola.
2: La Carla és l'actual campiona del món de...
0: Aquí ja l'estàs ficant la pota. No.
2: No ho arrossegarà tota la vida, això, el títol.
0: No, és campiona del món, però no l'actual. És que tu t'has quedat ja...
2: M'he quedat desfasat.
0: Sí. No només amb això, però no passarà.
2: Ah, sí, aviam. Vas ser campiona del món i ara no ets ningú. Podem dir-ho?
4: Sí.
2: És això?
4: Sí. Per això estic aquí.
0: No passa res.
2: Val, una apassionada dels esports canins... Poder és l'única espanyola que ha quedat campiona del món de bike jogging, pot ser?
4: De noies, podria ser.
0: Tenim una altra, amb una altra categoria, per això no és de bike jogging.
2: La Lali?
0: No, la Lali, pobreta, ha quedat quarta diverses vegades, però no arriba de... No passa d'aquí.
4: Aquest any.
2: Val, Carla, com és la vida d'una campiona del món?
4: Doncs igual que una que no ho és. A veure, aquest esport...
0: Si és de bike jogging és el mateix.
4: Sí,
2: mira,
4: aquest esport...
2: abans de l'entrevista estàvem fent un cafè i estàvem parlant del tema de lo que són els hobbies.
4: Sí.
2: I tu saps perfectament que per nosaltres això no és un hobby. No és un hobby.
4: No.
2: Hi ha una diferència entre un hobby i una persona que es dedica...
0: I una addicció,
2: dir que,
0: no?
2: I una addicció.
4: Sí.
2: Directament.
4: A veure, no és un hobby perquè nosaltres...
2: T'aixeques a les 5 del matí per anar a entrenar.
4: És el nostre estil de vida, és la nostra vida, però no es pot dir que ens dediquem a això perquè...

0: Perquè això
1: però...
0: forma part dels esports d'hivern
1: Sí,
0: i la federació.
1: la federació és d'esports d'hivern, sí. Però la
0: I...
1: federació és el que t'estic dient. Tu, si no entres com a esportista de l'estructura, o sigui, d'equip nacional, no tens ajudes.
0: No n'hi ha visibilitat o què passa amb aquesta disciplina? Perquè, ostres, se'ns fa estrany, poder des de fora. Jo conec la meva part, que és la part de l'obediència,
2: Però
0: la part...
2: obediència, teniu ajudes?
0: No, no.
2: Ah, dic, a veure si ens hem
0: No,
1: equivocat
0: de
1: d'esport.
0: fet, quan li toca amb algú anar al Mundial, s'ho ha de pagar. Sí que hi ha una part que algú que pot pagar la canina, algú molt petit que paga la canina, però una persona que va a un Mundial s'ho té que pagar.
1: Sí, doncs aquí igual.
2: Bueno, jo crec
1: Aquí...
2: que com la majoria d'esports no
1: Sí.
2: olímpics
1: I minoritaris,
2: i
1: no?
0: Hem de
2: Minoritaris.
0: fer una crida a demanar sponsors.
1: Sí, estaria
2: Sí,
1: bé.
2: truqueu-nos, sisplau. Truqueu-nos. Però bueno. Quants gossos tens, Carla? Explica a la gent quants gossos tens.
1: Actualment tinc quatre gosses. Tinc una que està jubilada perquè farà 11 anys i bueno, és la mestra de totes i també és la que té més mal humor de casa.
2: Perquè ha hagut de fer de mestre, això és normal.
1: Sí, ja la tenia
2: Estem amb
1: abans,
2: els
1: ja la
2: mestres que
1: tenia
2: estan de
1: abans el mal
2: vaga.
1: humor.
0: Quina rutina d'entrenament segueixes?
1: Qui, jo o els gossos?
0: Els dos, perquè entenc que per una part deureu treballar com a binomi, però per una altra part, per separat, poder també, no? O sigui, hi ha un
1: Sí.
0: entreno que feu conjunt, hi ha un entreno que feu per separat, un tu i un altre el gos també per separat.
1: Sí. Per exemple,
0: Explica'ns.
1: doncs jo tinc entrenaments de bici específics per aquest esport i entrenaments de física al gimnàs. Llavors, per la seva part, tenen entrenaments específics, doncs depenent de en quin moment de la temporada estiguem, doncs més de velocitat, de tracció. És veritat que velocitat no fem gaire perquè actualment pels camins, com que et pots trobar tanta gent i, bueno, en el nostre cas són més animals salvatges.
2: Sí, perquè seva viuen aproximadament quatre persones.
1: Però els quatre van amb gossos,
0: Ets
1: eh?
0: la persona més famosa de Seva?
1: No.
0: Hi ha algun motorista, oi?
1: Sí, ja,
2: Encara
1: l'Àlex
2: no
1: Crivillé,
2: t'han fet una
0: Hi ha
1: eh?
0: l'Àlex Crivillé i la Carla
1: Sí.
0: Mas, a Seva.
1: Bueno, vaig fer el pregó i em van posar a l'alçada de l'Àlex Crivillé, eh? Sí.
0: Vas fer el pregó?
1: Sí.
0: Ets pregonera. O sigui,
1: Sí.
0: ja ets Carla la pregonera.
1: La pregonera, a més, el vaig fer divertit, així, és com...
2: Estan preparant una estàtua. Saps l'estàtua que hi ha quan entres a Seva, que hi ha l'Àlex Crivillé, que
1: Ara la
2: va girant?
1: traurem.
0: No.
2: Estan preparant una per afegir la Carla com si anés a
0: Al
2: cavallito
0: costat.
1: de... El que passa que si la fan a tamany real, tindrem un problema que no es veurà, saps? És tan petita que...
0: Quanta gent ens podem trobar en una... Anem a dir en un mundial, val? Que és un mundial de bikejoring, perquè jo et puc dir quanta gent ens podem trobar, no? En una competició de lo que a mi em toca, que és l'obediència o detecció, i a vegades sóc el primer en vacilar i dir, ostres, doncs mira, jo he quedat campió d'Espanya, però de tres. O de quatre. Bueno, aviam, arriba-hi, que també és un mèrit.
2: Sí, conduïm fins allà.
0: Quanta gent es pot trobar? Hi ha categories, com va això? Explica'm una
1: Sí.
0: miqueta. Què sou? 1.000, 2.000, 50, 20,
1: O
0: 15?
1: més. O més, dos milions. No, no. A veure, en els mundials, òbviament, hi ha molta més gent. I, ostres, no sé, jo sé que l'any que vaig quedar campiona a Itàlia, de la meva categoria, que era sènior, em sembla que eren 60-70 noies.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Aproximadament. Clar, també t'haig de dir que en aquell hi va accedir molta més gent que de nivell...
0: Hi ha companyerisme o hi ha res que mor?
1: A veure, jo crec que tenim
2: Hi ha de tot.
1: companyerisme, però hi ha molta gent que té ira i té
0: Que
1: ràbia,
0: veus,
1: eh?
0: en els ulls els hi veus alguna cosa?
1: Sí,
0: Sí, o odi? Sí?
1: l'ànima negra. No, no.
0: T'has tornat imbècil des d'aquests campionats del món?
1: No, això m'ho vas demanar moltes vegades i ja et vaig dir que imbècil ja ho era abans.
0: Ja ho eres. Molt bé.
2: És que, de veritat, quines preguntes que fas, David.
0: En fi, a banda del bikejoring, a què et dediques? Perquè sabem que tens una vena artística.
1: Sí, però no m'hi dedico tampoc.
0: Què
1: Tampoc
0: vas
1: guanyo diners amb això.
0: estudiar belles
2: Té
0: arts?
2: moltes addiccions, però no li serveixen per
1: No,
2: menjar.
1: exacte. No, vaig estudiar escultura. Vaig estudiar FOSA, d'un grau mitjà i un grau superior d'escultura. L'únic que després em vaig tirar vaig fer la carrera de mestre
2: I allà va
1: i
2: començar a torçar-se tot.
1: es va torçar tot perquè vaig veure que no em queia gaire bé les persones i vaig dir, me'n vaig a fer una altra
2: Era
1: cosa.
2: algo de pensar abans, potser abans, de començar a estudiar per ser
1: Sí,
2: mestre, eh?
1: no, amb els nens m'hi porto bé, el problema solen ser els pares, normalment. Llavors vaig decidir que no, jo no tolerava que la gent em parlés d'alguna manera i vaig dir, jo no puc tenir aquesta educació tan bé amb els
0: Molt
1: adults.
0: bé, hem començat parlant molt directe sobre qui ets, però probablement hi haurà molta gent que ens escolti a tu o t'escolti a la Lali que no saben exactament el que és el backjoring, o a lo millor confonen, i bueno, no confonen, però quan es parla de mushing, el primer que ens

0: Bell Cup és el trineu amb els huskies, val?
1: Sí. La típica imatge de la pirena que es
0: Pots
1: feia abans.
0: explicar una miqueta pels quatre neòfits què és el mushing, què és exactament el que feu, el wakeboarding, què és?
1: A veure, el wakeboarding és un esport que es fa amb gossos, amb el qual vas amb una bicicleta i el gos va davant lligat a través d'una línia elàstica, o sigui, es veia una corretja elàstica, a veure, hi ha tot de materials, això. El gos sempre ha d'anar davant i heu de donar els dos al màxim i estar al màxim de compenetrats perquè, pues, si no, caus. És
2: Sí,
1: molt
2: s'ha
1: probable.
2: d'aclarir que algú estiba de la bici, però nosaltres també pedalem.
1: Sí,
0: Va,
1: exacte, perquè
0: ara...
1: moltes vegades diuen, ah, vas bé aquí darrere, i dic, bueno, dic, vaig patint també, vull dir,
0: Suposo que
1: no...
0: hi ha molts sectors que potser això no ho veuen bé, no? Veuen...
2: Maltracte.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí. Igual
0: Igual que
1: que...
0: amb altres disciplines, no?
1: Exacte.
0: Igual que ha passat amb esports de mossegada, igual que ha passat amb
2: Sí.
0: obediència,
2: Gossos pastors...
0: amb els gossos pastors d'ovelles, etc etc.
1: Segurament. Jo per sort no m'he trobat mai cap persona així, però realment almenys en el
0: Però
1: nostre cas...
0: hem vist publicacions on...
1: Jo és que no miro gaire l'Instagram i no les he vist.
2: És que no arriba a internet, a seva.
0: No arriba a l'internet, a
2: No, no
0: seva.
2: té cobertura a casa
1: Sí,
2: seva.
0: Què diríeu, Carla o Lali, què diríeu a aquest desconeixement que hi ha? Qui es pensa que està maltractat el gos que està tirant?
1: A veure, jo crec que més que paraules, que un dia ho vinguessin a
2: Que
1: veure.
2: vinguin a una cursa o, si volen, no
1: A un
2: venir a una cursa, a un
1: entrenament.
2: entrenament, els convidem a llevar-se a les 5 del matí, que va molt de goig, i venir a veure com els gossos tenen ganes d'entrenar i de que
1: Sí.
2: els hi posis l'arnès per sortir.
1: Es tornen boges, o sigui, els encanta. Tu a vegades estàs allà en plan, ostres, fot una mandra de sortir a les 5 del matí i els gossos estan allà, vinga, ja anem tard.
2: També és veritat que ells després dormiran tot el matí.
1: Exacte,
2: Eh?
1: sí.
0: També és veritat que aquests gossos s'han buscat per això.
2: Sí.
1: Sí.
2: Només tenen el cap córrer, així en general, i lesionar-se si pot ser per gastar-te més diners en el veterinari.
0: Qualsevol gos pot fer wakeboarding.
1: Sí, sempre que estigui bé físicament i que no tingui cap problema de salut com molts
2: Bueno,
1: gossos.
2: sí, no, no? Diguem que
1: Bé,
2: si
1: sí.
2: teniu un bulldog, pues,
1: És millor
2: potser
1: que...
2: seria millor fer una altra cosa, pobret.
1: Sí, que hi ha gossos que tenen
0: Un
1: problemes.
0: puc.
2: Sí, qualsevol gos que pugui respirar bé i que
1: Sí.
2: estigui en forma, i ja depèn després de si li agrada o no li agrada estibar.
1: Exacte. Per exemple, els meus pares tenen un bodeguero que no li agrada gaire estirar, va tenir una mala experiència passant fred una vegada, no amb mushing, però ja en si, i va dir que a córrer amb un altre.
0: El tamany importa?
2: Sí,
1: Sí. Jo crec que sí, en el sentit de, si tu tens un gos a casa que tu vols fer algun esport amb gossos i ja està, per passar temps, fer vincle amb el gos, jo penso que és igual, però si tu tens unes expectatives... A veure, un gos gros sempre t'ajudarà més a les competicions.
0: Quan un gos ja arriba a certa edat, ja no val, us oblideu d'ell completament.
1: No.
0: És inservible.
1: No.
0: Com és la vida d'un gos retirat del mushing?
1: Molt millor que la meva.
2: Sí, sin dubte.
1: De fet, qualsevol de les meves gosses, jo sempre diem amb la conya que nosaltres vam arreglar la casa per les gosses, no per nosaltres.
0: Clar, a vegades quan parlem de gossos de treball, poder també és per una herència que hi havia d'abans, no? Abans jo me'n recordo en el món de l'obediència, un gos, per ser obedient, tenia que estar tancat, com aquell qui diu, 23 hores i sortia una hora, no?, per obeir. I amb la proliferació de les disciplines esportives, dels esports canins, hem vist perfectament com es dona de la mà, no?, la vida familiar, inclús a vegades que és completament inviable fer una disciplina si no tens un lligam o una vida familiar amb aquest cos. Com és la vida dels vostres gossos, no?
1: Doncs mira, tenim l'exemple aquí, que avui tenim l'Sparky.
2: Que ha triat el terra en lloc del sofà perquè
1: Li ha donat
2: és
1: la
2: més
1: gana.
2: fresquet. Però sí, és i... Evidentment hi ha gossos que correran amb tothom, no? Jo tinc algun gos que li és
1: Que
2: igual.
1: t'abandonen, et venen ràpid.
2: Sí, li és igual que jo l'estigui alimentant i pagant.
0: T'abandonen.
2: Sí. Per treballar, sí. I després tinc gossos com l'Sparky, que és aquest que està aquí, que si no et coneix no anirà enlloc amb tu. Llavors sí que és veritat que has de crear aquest vincle previ.
1: Sí, home, i jo penso que quan més vincle tens amb el gos, millor treballes.
2: I saps més bé què farà.
1: Sí,
2: I quan
1: exacte.
2: et poses a 45 km per hora, aviam què passarà.
0: Clar, jo em plantejo a fer canicross, l'altra modalitat, per començar, perquè podem fer una mica de por, la velocitat,
1: Un motociclón.
0: amb la bicicleta, i veig aquestes bèsties que porteu, que jo no sé què pot pesar això, però jo el que veig és una cosa fibrada, enorme, que sembla un cavall, i a mi la veritat és
2: Però tu
0: que
2: saps santiguar-te?
0: no.
2: Bueno, podem
0: jo ensenyar-te. Vaig estudiar en una escola catòlica, però no sé
2: doncs sentir. Doncs tu, abans d'arrencar, te sentigues i...
0: Em vas dir una vegada, Lali, que depèn de quin d'aquests catxarros, anem a anomenar-los catxarros, aquestes bèsties que porteu, perquè jo et vaig comentar, dic, ostres, és que quasi em mato amb la meva gossa, no? Jo tinc una malinois, sé que no és això.
1: Sí, però és que la teva malinois pesa més que les meves gosses. Perquè aquesta temporada, és veritat que ara estan baixes de pes, per això estem anant amb una nutricionista, però han estat competint entre 25-26 quilos màxim.
0: El tema és, no s'ha de començar mai amb baixada, oi?
1: No, amb baixada no comences. No. I si mai comences amb baixada, i tens dues persones, que es diu Marcel i Arnau a davant, i et van cridant el gos per motivar-lo més, encara és pitjor.
2: Vale? És una bona experiència que va tenir la Carla.
1: Sí, no és una de les millors experiències que puguis tenir.
0: Explica'm una miqueta com menja el vostre gos.
2: No saps com menja un gos?
0: Normal.
2: Et fas dir educador caní?
0: Segueix una dieta específica, segueix uns exercicis de manteniment físic.
1: Sí.
0: Aneu a fer controls, aneu al fisio. Són atletes,
1: sí,
0: no?
1: Són
0: al final
1: atletes...
0: estem parlant amb gossos que van als mundials.
1: Són atletes professionals, ells sí.
0: Tenen fisio.
1: Sí, tenen fisio, les més ara tenen nutricionista i veterinari, i tenen de tot, de fet.
0: Vull dir, com nosaltres, no? Pràcticament.
1: Tenen un educador caní també, que l'ajuda. Però sí, ara actualment les meves estan fent un àpat de pinso específic d'alta energia, i després al vespre fan carn amb hidrats de carboni, no sé.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, sé que teniu molt clar com heu de regular els entrenaments fora de temporada. I això vol dir que quan augmenten les temperatures, bé sigui per fora de temporada, perquè senzillament doncs,
1: sí.
0: el calentament global i tot doncs, ens ha portat a aquestes situacions, heu de tindre molt clar algunes coses, no? Baixar la intensitat o suspendre els entrenaments o aixecar-vos a les 5 del matí.
1: Sí, bueno, a les 5 del matí jo crec que hivern i tot, ho fem. Però sí que és veritat que, per exemple, aquesta setmana que està fent una mica més de calor i ja no estan entrenant perquè ja estem fora de temporada, per exemple, avui hem fet power walk, que és caminar amb el cinturó de cani cross i això.
2: El David li agrada molt aquest nom.
0: No sé, no?
1: O cani walk seria.
0: Cani walk.
1: Cani
0: ja no m'agrada el que posa cani.
1: Pues cani cross, tio.
0: Carla, moltíssimes gràcies. Ens encantaria que anessis vinguent en algun programa.
1: Sí, si em convideu ja saps que...
0: Ja saps que sí, clar.
2: Però l'has de convidar més.
1: A veure, també
2: surt barata, eh?
1: També et dic, sí, surto barateta, però t'haig de dir que també haig de treballar per mantenir els quatre gossos, així que...
0: Home, tu diràs.
2: O sigui t'està deixant caure que comences a pagar-li diners, així sutilment...
1: Jo no vull fer 2 anys de pràctiques com en Víctor.
3: No t'ho recomano.
2: Clar, ja tens un que surt gratis.
0: Sí. Va parir. Bé, a qui es vulgui acostar al món del bike jogging, doncs que s'informi amb algun professional i sapigueu que la majoria de casos són gossos que viuen millor que les persones. Merci, Carla.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Sense puces, amb Lali Masriera, David González i Víctor Rey.
0: Bé, ens fa especial il·lusió presentar la secció del magufo del dia. Parlarem de telèpates, comunicadors animals, gent amb poders paranormals que arreglen gossos amb una trucada. Lladres d'ànimes, poetes del més enllà i sectes piramidals. La vella i testosterònica escola del Opie. I els teixidors de somnis, aquells que prediquen amb l'exemple de la paraula i no tenen vergonya. Posem el tall que tenim preparat, si us plau, Edgar.
5: ¿Verdad que eres a tu perro? Deja de despedirte de él cuando te vas de casa. Le estás destrozando la cabeza, bribón. Le estás avisando de que algo malo va a pasar. Y así se fabrica la ansiedad. Luego te quejas de que tu perro no sabe estar solo y tiene ansiedad por separación. Normal, caranchoa. Haz esto.
0: Però, para. Normal, caranchoa.
2: Lo que més ens agrada és caranchoa.
0: Deixa de despedir-te
2: estàs
0: del gos
2: la vida,
0: perquè li estàs destrossant la vida i li estàs generant ansietat per separació. No, això no té cap mena de fonament.
3: Jo em despedeixo dels meus gossos i no tenen ansietat per separació.
0: Jo també m'hi despedeixo, ni estic
2: però
0: generant
2: ansietat. Però els hi heu destrossat la vida.
0: Home, des del moment en què la comparteixen amb nosaltres,
2: no, sí,
0: ja està, un problema
6: David,
0: que tenen.
6: David, llavors jo a la meva filla a la guarderia no li puc dir adéu, no tampoc.
0: No, perquè li genera...
6: Sí, guarderia no, perdó, llar d'infants.
0: Perdó. Sí, ui, malament.
2: Català correcte, passa-ho.
0: Timbre, eh? Saps que tenim aquest timbre aquí preparat per les coses incorrectes. Què és l'incorrecte ara, Edgar? Llavors, sí que és cert que nosaltres, aviam, tampoc muntem un...
3: No munto una festa ni
0: munto un circ. Podem guardo el circ per quan estic jugant amb el gos i necessito un estat emocional concret.
2: Depèn del gos.
0: Però sí, jo em despedeixo. Ei, va, guapos, o ei, què tal, bon dia.
1: Ah, jo els hi faig un petó cada una, eh? La meva àvia sempre em deia, despedeix-te com si no tornessis mai a casa.
2: Perquè seva no se sap si
0: perquè
2: podràs
0: feia,
2: morir.
0: Et veien problemes de salut greu, no? Veia que no arribaries, oi, al final del dia.
2: Mai se sap quan et pot agafar la pesta.
0: Jo no tinc gos per ignorar-los, ho sento. Passem de secció?

0: A veure, em pots escoltar que em toca
1: estava,
0: a mi?
1: Estava és
0: que
1: quan, ballant quan no les fabuloses ell, sintonies que posa l'Edgar.
0: Quan no li toca amb ell, deixa d'escoltar.
1: Espera, que vaig a calcular-te el temps amb el trono per saber quan t'haig de tallar.
0: Molt bé. Tira. A veure si treballes, de veritat. No. Aviam, hem això. De pensar un nom per aquesta secció que tu vas anomenar amb contingut addicional i que no m'agrada gens.
1: Per què no ho diu l'Edgar? Perquè al final crec que està, és més creatiu amb el tema dels...
0: Edgar, et necessitem.
1: Et necessitem, val?
0: Hem de rebatejar, sisplau, aquest nom.
2: Sí, aquest nom és el típic que poses en un treball a última hora abans d'entregar-lo. Sí. Saps? Quan has ajuntat dues persones o tres que fan el treball i us passa a posar un títol.
0: I dius, no sabem
2: contingut
0: com dir-li.
2: Contingut addicional.
1: No ho sé, bueno, ja no ha presentat el treball.
3: El posi ella.
4: Oh, també li pots dir la millor secció del programa. Ella.
0: Clar, és veritat, la millor secció del programa, li direm.
1: No, Edgar.
0: Cara d'odi del David
1: Capadilla. Aviam, què portes, l'avi.
0: Bueno, l'últim, o sigui, vam parlar d'una aplicació que es diu PetitChat, que tu vas demanar preus i tot, si no m'equivoco.
1: PetitChat.
0: Tu vas demanar preus, sí o no?
1: Sí,
0: o
1: sí,
0: vas
1: sí. No, t'ho juro, vaig demanar preus. Sí, sí. Hi havia modes de subscripció a partir dels 200 euros.
0: Ah, molt econòmic, sí. Al mes,
3: Et vas subscriure o no?
1: L'he PetitChat, clar.
2: Ah, perdona.
1: L'he regalat a la Cris.
2: Explica una mica de què va aquesta aplicació, pels que no...
1: No, l'he PetitChat és un dispositiu que es posa aquí al gos, com ara aquests GPS, val? I que va connectat al mòbil, com un GPS, no vaig a dir marques, una pataqueta que van aquí.
2: Sí, hem entès tot això.
1: I segons diuen, el que fa aquest dispositiu és interpretar els sorolls dels gossos, com està el gos, etc. I tradueix...
0: Ah, sí, a humà.
1: Sí. Val? O sigui, tradueix a humà. O sigui, el que vol dir el gos, t'ho tradueix. És un traductor.
0: Només hi ha un petit forat, no? Amb aquest invent que veig, petit, que no petit. Es pot validar. Perquè no tenim cap gos que digui sí, ok, és correcte, no és correcte. Bueno, aquí lo dejamos. Si algú vol provar i dir-nos la seva experiència...
3: I tant que ho han provat.
0: I saber si...
3: I tant que ho han provat.
1: I de fet, això crec que pot ser...
2: Li podíem posar en David a veure si l'entenem algun dia.
0: Hòstia, no sé si està preparat per això, eh?
1: Això pot ser la làpida de tots aquests magufos que parlem a vegades, no?
0: Bueno,
1: que es comuniquen
0: o la
1: amb els
0: fi
1: gossos.
0: Dels educadors, perquè ja un cop t'ha comunicat...
3: Sí, clar,
0: no,
3: un cop sàpigues el que vol el teu gos, ja està.
1: El que vol el teu gos és el que vols tu.
0: Bueno, o no, perquè la gent sap el que volen els nens, en principi, i no funciona.
1: Va.
0: Bueno, pues, hi ha un altre invent, que aquest sí que t'agradarà.
1: Aviam,
0: que es diu Cuscollar, vale?
1: Com, perdona?
0: Cus. Collar, cus.
1: Cuscollar.
0: Cus.
1: Collar.
0: Què el que fa és que tradueix a insults el que el teu gos borda.
1: No.
0: Sí?
1: No, uà.
0: El vols.
1: Aviam, para. O sigui, el gos borda...
0: I et diu...
1: El Cuscollar...
0: Sí.
1: El cuscollar
0: insulta.
1: Clar. Uau, xaval, jo ho vull.
0: O sigui, quan és el teu aniversari?
1: Encara queda, però el teu és ja, eh?
0: No, jo no ho vull, això. M'hi regalat amb
1: jo
0: altres
1: vull,
0: coses.
1: Jo el vull, però si jo te'l regalo per tu i me'l deixes.
3: Mira'l.
0: No.
1: L'Edgar en sèrio? L'estàs posant?
0: $60, jo crec.
1: Posa,
0: que entre tots te'l comprem.
1: Buf. I què et diu? El buf et solta el taco?
0: No ho podem dir... Sí, et salta el taco, vale?
1: El buf i et diu tot, de tot menys maca, Carla?
0: És veritat que t'ho diu en anglès, si no has fet el Duolingo...
1: I què passa si tens molt bon rotllo? Ara parlàvem amb la Carla de la bona relació que tenen, del vincle que s'estableix, de la vida familiar amb els gossos amb els que competiu, i ara de repent, no sé, m'invento, Inox, es fica a bordar i et dones compte, en el, no sé, veig que hi ha una pantalleta o alguna cosa, que t'estàs retratant, que s'estan recordant de la teva família,
2: la meva pregunta és, encara que t'estigui dient algo maco el gos, t'està insultant, o sigui,
0: crea insults, això, eh?
3: Però es
0: no,
3: crea més vincle encara.
1: Val, espera, crea insults a partir del lladruc.
2: La confiança fa
0: bueno,
2: part.
0: Sí.
1: O és un traductor que assumeix ja aquest traductor de que tot el que els lladrucs
0: no,
1: són
0: no,
1: insults?
0: No, val $60, no 200 al mes, és una cosa...
1: Sí, però a vegades lo barato és bo, eh? No té per què ser...
0: Lid. És que la qualitat no és cara. Jo crec que entre tots, per $60 que val, te'l podem regalar.
1: I posa exactament quin número d'insults hi ha, quin no, banc d'insults no. Hi ha.
0: Poder pots afegir tu.
3: Tu
0: estaria guai, sí. Afegir-ne, no?
1: Ho tradueix amb nota de veu, amb una pantalla?
0: Sí, no, sona un àudio del collar.
1: Uau.
0: Aviam. És així.
1: Edgar, ho pots posar?
0: Però està en anglès, aquest
1: en
0: anunci.
1: En sèrio? Bueno.
0: Duolingo que se note.
5: Oh, are you sure?
3: Hòstia, però talla-ho, Edgar, jo crec que ja està, eh? Ja està, ja està. S'ha vist tot, David.
0: Ja està, ja està.
1: Uau,
0: ja te'l comprarem, clar. Ja te'l comprarem.
1: Uala, porfa.
2: Això sense acompanyat del vídeo, no.
3: No, no, no. No ha molat gens, eh?
1: No, no, i no seguim per aquest camí que ens tallarà el programa. Carla, moltíssimes gràcies per vindre i esperem això, que vinguis a més programes, a liar-la una miqueta, no?
2: Sí, home, sempre
1: almenys
2: que
1: ara, pugui. Ara que se us ha acabat la temporada.
2: Sí.
0: Algú hauràs de fer.
2: Sí, clar, no tinc més feina.
1: Clar, abans de que les pitxis.
3: Poc et queda.
2: Després, quan ens despedim, un petó cada un per si de cara.
1: Fins a la propera, doncs.
3: Adéu.
0: Adéu, adéu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: Albert, si me podes posar Serrat, El cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era El ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: Little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are My Fall Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? És d'esbota.

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades? Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: I...
2: Be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies. N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Alex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Alex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Àlex Marco, 1965, per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem, però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat, i George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

All those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em corresponen. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva el amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva el amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sírex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta...

Amic, Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Cirex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Felix. ...1980... Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sidex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Sidex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot, i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ana Belén, que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta, i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991, ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

vol ser i si no res no em lliga aquí, que sense tu no sé entendre ni el demà ni aquest país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i de més, només quan a tu et serveixen, me'ls estimo i els faig.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra.

selecció musical de qualitat. Spy Lounge, conduït i produït per Miquel Zamora.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a Selecció a Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Sasha, Chris Gusella, Solar Fields, Digi Marettimo, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Keep Your Head Up de Easton King. Salutacions cordials d'aquí.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat. Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès.

0: three, ah! Hello, Jazz It audience.
1: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
4: Avui volíem començar Jazz It fent un cant a l'estiu. Una estació, si voleu, una mica sobrevalorada, perquè és època de vacances per a la majoria de la gent, però si la mirem amb perspectiva jazzística, també és una estació interessantíssima per la quantitat de concerts i festivals de jazz que hi ha. El curiós és el tractament musical que es dona a l'estiu. Hi ha moltes cançons dedicades a aquesta estació i la majoria són lentes, molt lentes. Sí, sí, i això ja passava en el segle XVIII. Escolteu, si voleu, l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, tot i tenir la forma allegro non molto, adagio presto, veureu que també és majoritàriament una composició lenta. Alguns autors ho interpreten com un reflex de la mandra que provoquen les altes temperatures. Però si quan fa bon temps i tenim vacances ens agafa mandra, quan farem totes aquelles coses que ens hem passat l'hivern planejant i no hem fet perquè feia fred?

Summer Song, la cançó de l'estiu. Hem tingut la veu de Carmen McRae, molt ben acompanyada pel trio del pianista Dave Brubeck. És una composició del matrimoni Brubeck, música del marit i lletra de la seva esposa Lola. I aquesta cançó formava part d'un musical escrit a finals dels anys 50 i representat en els teatres a començaments dels 60. I ara fem un salt endavant en el temps, un salt de 51 anys. Aterrem en l'any 2011 per poder donar una visió jazzística catalana de l'estiu. Us portem una composició de la pianista Elisabet Raspall, que forma part d'un disc titulat L'estiu al cor. Sí, sí, estiu començat amb I, L'estiu al cor. En aquest disc, l'Elisabet compta amb el baixista brasiler Rogério Botermayo i el bateria Aleix Tobias. I aquesta obra, aquesta gravació, és una descripció musical d'aquesta estació, de l'estiu. Una descripció delicada, lírica i plena de llum mediterrània. Aquí teniu Mirall d'estiu.

Mirall d'Estiu, el trio de la pianista de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall. Si voleu una altra mirada propera cap a l'estiu, podem agafar un estàndard nord-americà com és Indian Summer, composada l'any 1919 per Victor Herbert, una cançó però que es va fer popular uns quants anys més tard quan se li va afegir lletra. El saxofonista basc Ion Robles en va fer una versió molt bonica en el seu disc titulat Abril 10-18, que es va editar l'any 2018. Aquesta melodia es va fer també molt coneguda a casa nostra en l'època franquista, perquè era la sintonia d'un programa de ràdio d'una mena de terapeuta imaginària que es deia Elena Francis. I encara una altra curiositat, l'expressió Indian Summer, estiu indi, s'utilitza en anglès quan hi ha un període inusualment càlid en plena tardor. És a dir, vindria a ser l'equivalent al nostre estiuet de Sant Martí.

Indian Summer, vista pel saxofonista basc Ion Robles i el seu trio, una preciositat. I per acabar aquest primer bloc hem demanat ajuda a la veu, sí, sí, a Frank Sinatra, que va gravar diverses cançons amb tema estiuenc. Avui ens hem decantat per Summer Wind, vent d'estiu, una cançó que dediquem a totes les persones que practiquen l'esport de la vela en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot els navegants de la Copa Amèrica, que són aquells vaixells tan curiosos que s'aixequen sobre l'aigua i a dins hi porten uns nois que sembla que vagin en bicicleta.

Hem començat Jazzit avui amb jazz estiuenc, cançons dedicades a l'estació en la que ens trobem. I ara mateix és possible que us pregunteu com pot ser que no hagin posat un dels estàndards més coneguts de la història, una cançó que parla inequívocament de l'estiu. On heu deixat Summertime, dels germans Gershwin, i que forma part de la seva obra Porgy and Bess? La resposta és que l'hem reservat per escoltar-la ara, que ja estem plenament en ambient jazzístic, i a més escoltarem la versió que Chet Baker va gravar a París l'any 1958, un disc en clau jazz West Coast amb alguns músics francesos i amb James Bond, ni més ni menys, James Bond en el contrabaix.

Chet Baker i el seu quartet ens han interpretat aquesta versió que acabem d'escoltar, Summertime, gravada a París l'any 1958. El pianista era Gerard Gusten, francès, el bateria era suec, Nils Bertil Dahlander, i el baixista era nord-americà i segurament ja n'heu sentit parlar. Es deia realment James Bond i molt sovint el trobareu com a Jimmy Bond. Aquest James Bond real va néixer a començaments de 1933 a Filadèlfia, als Estats Units, i durant els anys 50, 60, 70 i 80 va ser un músic i arranjador molt sol·licitat, un músic majoritàriament d'estudi. Va treballar amb grans estrelles del jazz, el blues, el folk i fins i tot el rock. I la seva carrera professional la va dur a terme a Califòrnia, on va morir l'any 2012. I ja que abans hem dedicat una cançó a les persones que practiquen la vela, continuem amb Chet Baker i amb James Bond amb un disc que es titula Chet Baker and Crew, gravat a Los Angeles el juliol de 1956, i que a la portada hi ha una foto de tot el seu grup quintet, en aquest cas navegant en un veler. Aquí teniu Revelation, Chet Baker i James Bond.

Chet Baker i el seu quintet Revelation és la cançó que acabem d'escoltar. I per acabar amb la temàtica de jazz estiuenc, ara us portem un disc a nom del contrabaixista Don Begley, un altre músic que sempre se l'inclou dins de la tendència West Coast. Va néixer el 18 de juliol de 1927 i va morir el 26 de juliol de 2012. Don Begley té una discografia a nom propi molt curta, cosa habitual en la majoria de baixistes, però el podem trobar en moltes gravacions de l'orquestra de Stan Kenton i acompanyant a grans figures com Frank i Nancy Sinatra o estrelles del jazz, com l'icònic Ben Webster o Shorty Rogers. En aquest disc que us portem avui, que es titula Jazz on the Rocks, el solista principal és el saxofonista Al Phil Woods, i la cançó que escoltem és Come Out Swingin'.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Acabem d'escoltar el saxo de Phil Woods i, si us sembla, no el deixarem que se'n vagi encara de vacances, el farem treballar una mica més. Hem portat dos discos que va gravar els anys 2002 i 2007 amb el mateix quintet, amb Brian Lynch a la trompeta i Bill Charlap en el piano, i tots dos discos formats per Standards de l'American Songbook. Dos discos imprescindibles. Del primer volum us portem Foggy Day, dia boirós, una composició de Gershwin.

Foggy Day, el quintet de Phil Woods, any 2002. Una mostra de com sonen aquestes grans composicions de l'American Songbook passades per la imaginació, la sensibilitat i la saviesa de Phil Woods i el seu grup. Cinc anys més tard, l'any 2007, els mateixos cinc músics van entrar a l'estudi amb un repertori, podem dir que equivalent. I d'aquest segon volum hem escollit I Remember You.

La part final del programa d'avui, el nostre darrer capítol, l'ocuparà el saxofonista, també saxofonista alt com Phil Woods, Steve Wilson, un representant de la generació nascuda als anys 60 que la crítica va anomenar els Young Lions, uns músics que avui ocupen un espai molt destacat en l'escena jazzística internacional. Com altres membres de la seva generació, Steve Wilson va gravar els seus primers discos a nom propi amb la discogràfica holandesa Criss Cross. El segon que va fer es titula Blues for Marcus i és de l'any 1993. Una cançó que hi podem trobar és aquesta, Jane.

I del disc Passagers, que és de l'any 2000, i de Steve Wilson, escoltarem la cançó Grace, en la que, a part del saxo alt, també hi toca la flauta. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus tècnic, Lali Ferrando productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8 con Bajaru Dembaga en Radio Montornès.
0: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi, destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats veterà, Gran A i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs, tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Lleida i a l'Hospital.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Gran A, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Gran A, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: acoplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageta d'en Jordà també de Toldrà, l'Aplec de Tardor de Conrad Saló amb Pere Gallarí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote Grignon. Anem a escoltar amb Pere Gallarí una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions al món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2:50 i a la mateixa hora Tiana la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Vall d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles, a la mateixa hora Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:45 de dijous que ve a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà el Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola, 7:15 de la tarda, i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major 2:00 amb la principal d'Olot, i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser amb la Ciutat de Terrassa, i a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fell hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè 12:15 ballada a la Fuliola amb la Tàrrega, i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:45 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00, i a 10:00 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Castellà de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Colligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

Molina per sorpresa aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És amb els braços oberts la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ens de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperativa l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi Ens de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels novens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró, i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas, i es titula, evidentment, Les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons, i anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, amb a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

no estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell,

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Una época en que teníamos que recurrir al rompeolas. Si no, no había tema.